0: justament a més volem parlar i ho fem en la que és vicepresidenta d'aquesta Mar Nostra i presidenta de l'associació Salu d'Almenara. Pilar Mechó, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia, què tal? Encantat.
0: I també està dins de la directiva de Mar Nostra i des de Platges de Nules, Manel Alagarda. Manel, com va?
2: Hola, molt bon dia a tots.
0: Bé, per a començar, com naix aquesta conjunció d'aquestes 12 associacions veïnals per a convertir-se i unir-se per a fer Mar Nostra?
2: Pues Alberto, molt bon dia i molt bon dia a tots els oients. Mar Nostra naix per una necessitat dels nostres pobles. Els nostres pobles, com bé sabeu, necessiten una regeneració integral de forma aunada. No, la mar no té divisions de municipis i la mar necessita una gestió aunada. I la defensa també, evidentment, és una defensa aunada. Tots els pobles estem en la mateixa i volem que la nostra mar, el nostre espai de vida, el nostre territori es protegisca. Sabem, som conscients que el nostre territori fa molts anys va tindre una evolució en els seus avanços o en els seus progressos, que a vegades pensem que són molt positius i de fet poden ser-ho, com són les infraestructures portuàries o a lo millor això d'aeroport, jo dices embassaments. I en el pas del temps veus que els seus avanços o els seus progressos han provocat una alteració medioambiental. En el nostre cas, en la costa, han provocat una alteració de la dinàmica del litoral, la qual fa que la nostra costa siga una de les que té una regressió a Espanya més important. I per això, tots els pobles del litoral sud de Castelló ens hem unit. Perquè l'únic que demanem és que es mire el territori des del mateix territori i en la gent que habita en aquest territori.
0: Pilar, sí que hem vist durant aquests últims anys que totes les associacions sí que ho fem molt de treball, però en aquest cas, al millor, sí que era cada poble que feia la seva guerra. No sé, d'aquesta manera és de conjuntar, de veure que finalment són sis pobles els que tenen el mateix problema, que són sis pobles en els seus veïns que tenen que lluitar contra aquest problema i que al final aquesta conjunció és la que pot ajudar a fer més força davant de la busca de solucions.
1: Sí, conforme estàs dient i ja mos ha dit Manel, les associacions existeixen, moltes de nosaltres existim ja fa molts anys, vale? Sempre pues, preocupats per allí, per el nostre territori, per conservar no sols també sols el litoral com a mar, sinó totes aquelles paisatges, microreserves que tenim. En Almenara, per exemple, tenim una microreserva molt important i preciosa, vale? Que veiem com any tras any en totes les tormentes i xides de la mar, pues, se'n va i cada vegada pues, està disminuint i queda menys naturalesa, menys aus, en este cas el xorditejo, que és l'au que s'està conservant en aquests territoris. Però les associacions per si a soles ens han donat compte que no podem anar a soles, és a dir, que a soles no fem res. Jo no puc defensar un tros de mar, perquè la mar no és un tros. La mar, com estem dient, és algo molt gran. És tot a l'unísono. És una bassa gran. Entonces, la mar té la seva dinàmica. Entonces, quin tema... Com vaig a defensar jo la mar? Si jo li fico una barrera per dalt, al final se'n va per baix. És el que està passant. No sols estem pensant i veiem també que són les municipis del sud de Castelló, perquè sobretot estem afectats, com han dit, per infraestructures, ¿vale? Sinó que també part inclús de municipis de la comunitat, o sea, de la província de València, també tindrien que estar, segurament estem en comunicació amb ells i també passaran a formar part, suposem, pront amb la federació, perquè no podem deixar les coses separades. És a dir, així no hi ha fronteres, la mar no té fronteres. I si volem fer una regeneració a llarg plaç, una regeneració que siga, que se mantinga en el temps i que al final torni a travegar, a ressorgir aquests rescoldos que n'hi ha encara de litoral, de plantes, de microreserva, tenim que anar tots junts. És a dir, nosaltres hem fet tot el que hem pogut, com torno a repetir, les associacions de fa molts anys, però ens donem compte que no podem anar així. No podem solventar el problema que n'hi ha una a una.
0: De moment, solucions no s'han fet totes les que se demanen ni les que són necessàries, i que s'ha fet alguns espigons a Almenara, també ara treballs estan en marxa en Moncofar, en alguna platja de Nules, però justament pel que dieu i pel que també neix aquesta associació és perquè un poc que s'han fet cada un per un poc.

0: pobles, ¿eh? Se pensar en una conjunció del litoral, ¿no?
1: Sí, correcte. Digues.
2: No, que estava, jo volia insistir en el que estava dient. El que se fa en un poble afecta a l'altre poble, ¿vale? Normalment les afeccions van cara al sud, tots ho sabem això, i normalment passa això, és a dir, tu fas un espigó i té la seva repercussió, ¿vale? Normalment en el sud. Entonces, al final, lògicament, un poble té que defensar el litoral, i el poble del costat també, parlant com a municipis, però jo sé que el meu municipi fan actuacions que van a perjudicar a un altre municipi. El que no volem és estar sempre fent actuacions per salvar en extremis, ¿vale? el litoral, les platges, i a més, la majoria d'aquestes infraestructures o proteccions solen tindre un perjudici al municipi de Costaner. Entonces, el que volem és veure si se pot fer tota una protecció de tot aquest tros on estem afectats per les mateixes infraestructures i que la platja torni a ser el litoral que teníem antes.
1: Com bé sabem tots els que estem en aquests temes, hi ha un estudi prou conegut, que era el famós estudi de Cantàbria, en el qual se confirmava que la nostra costa, el litoral del sud de Castelló, tenia una regressió que sabem que ha sigut provocada. I se donaven una sèrie de solucions. És possible que avui en dia potser aquestes solucions siguin diferents o potser se replantegen, però l'important és que ninguna de les actuacions de forma completa no es van fer. Des de l'estudi de Cantàbria, que fa molts anys, en la nostra costa s'han fet únicament, com bé ha dit Pilar, parxes. No podem solucionar parxes, no podem estar pendents de parxes, perquè si quan estem actuant i estem protegint els nostres pobles des de les administracions en parxes, poden vindre problemes, com estem veient a la Dana de València, els incendis últimament que s'estan patint. Fa falta una gestió completa i integrada que siga la unió de totes les administracions, des del municipal fins al govern. Però tenint en compte, com ens demana Europa, i és un dels principis que tenim a mar nostra, a la federació, el que és necessari a unes esforços i mirar de bé des del territori. No és possible que seguim estant fent parxes. A mar nostra ens va unir un temporal que hem patit este hivern passat. Aquest temporal no ha portat una inversió, no ha portat unes solucions absolutament que protegisquen els pobles. Han sigut unes intervencions puntuals que pensem i veiem, conforme tots els que poden anar avui dia a la platja, perquè això no és només un problema dels que viuen a primera fila o a segona, això és un problema de societat, de que la societat perd el seu paisatge. Evidentment, així anem a ficar-se davant i estem davant unes associacions, que com bé ha dit Pilar, naix de Castelló, a un litoral sud de Castelló, però que està, i que està obert a València i està obert, evidentment, doncs ja agrair també a les administracions que s'han ficat en contacte amb Mar Nostra, doncs per aunar postures, per aunar aquests esforços que ja tenia, que ja s'estaven fent, però anem a reforçar perquè és necessari treballar doncs, per protegir un espai on vivim, que és el Mediterrani, la nostra mar.
0: I se treballa des de Mar Nostra, com diem, en 12 associacions de 6 municipis, ja obert a inclús superar fronteres, que al final és una línia en la província de València, però que al final és continuació del propi litoral, com ja heu comentat, i a part d'això, d'aquesta búsqueda encara o captació, podríem dir, entre cometes, de més associacions i de més afectats per aquesta pèrdua de litoral, quins seran els pròxims passos que esteu plantejant des de Mar Nostra?
1: Ara mateix vos convidem a tots a visitar la nostra pàgina web, que és marnostra.org, i les nostres xarxes. Ahí podem avançar-vos que aneu a estar al dia d'aquesta regeneració que demanem. I aquests passos van a ser, com bé marca una federació, pas a pas, perquè això unís molts pobles i el que necessitem és aquesta coordinació que ja tenim en una directiva i pas a pas, reunió tras reunió, i sumar esforços a ajuntaments i altres entitats. però per protegir el nostre patrimoni.
0: Doncs ahí està, ahí se treball. Des d'aquesta associació, des de Mar Nostra, la Federació per a la Protecció i Regeneració de la Costa, i que unís a 6 pobles i a 12 associacions veïnals del litoral sud de Castelló, i que ha nascut per a també, des dels propis veïns, tractar de buscar solucions i sobretot preservar tots aquests valors ambientals, socials, paisatgístics que s'estan perdent degut a aquestes temporals ahí a tota aquesta zona litoral sud de la província de Castelló. Pilar Mechó, Manel Alagarda, moltíssimes gràcies per presentar-nos l'associació i de la que anem a estar molt pendents de com va creixent i evolucionant i aquests passos que aneu a anar fent des d'aquesta conjunció d'associacions de veïns del litoral sud que neix ara en Mar Nostra.
1: Com sempre.
2: Gràcies a vosaltres i perdonem-nos l'oportunitat de poder haver parlat i expressar el que estem fent.
0: Doncs moltes gràcies als dos en aquest espai, que ja saps que sempre molt pendent de l'actualitat. I una actualitat que també passa, en aquest cas, en clau festiva a Vila-real, Raül Pujol.
3: Ha sorprès per partida doble, una per el canvi de dates i l'altra perquè s'han avançat al temps i ho han solucionat abans de que vinga el problema. Parlem de les festes de maig de 2027 de Vila-real. Clar, no estem parlant de les de setembre, que són les més properes. S'ha decidit ja les dates pensant en que hi hauran eleccions la segona quinzena del mes de maig. Toni Carmona i Montero, president de la Junta de Festes, enhorabona per la decisió i per avançar-se també al que puga vindre.
4: Muy buenas, Raúl. Pues gracias. Debía que prendre una determinació que tots sabíem que seria la més lògica, perquè si enmig de tot este tinglau n'hi ha unes eleccions municipals i autonòmiques, n'hi ha una llei que obliga que el quart diumenge de maig siguin aquestes eleccions, per tant, hi ha que modificar les dates de les festes.
3: Encara no estan convocades, però se suposa que seran per aquestes dates. S'ha decidit que
4: diu això, sí.
3: S'ha decidit que siguin 10 dies, del 7 al 17.
4: Del 7 al 17, sí. Sí, el 17, com tots sabem, és el dia del patró, el dia de Sant Pasqual, el dia gran de Vila-real, cau en dilluns, això sol passar de cada certs anys, i enguany, pues, com t'ha dit abans, coincidís amb la setmana electoral i les festes acabaran aquest dia, el dia de Sant Pasqual. Serà un dia pues, festiu a Vila-real, per tant, diure que fer nom al patró i fer la missa solemne i fer la professó, i acabaran les festes aquest mateix dia. No és la primera vegada que passa.
3: Com s'ha fraguat tot això? Ha hagut consens? Han hagut reunions prèvies?
4: Sí, claro. Bueno, va haver reunió... ja se va parlar en festes en el Consell Rector de Festes de Sant Pasqual el 2026 per aprovar el programa de festes. Vam parlar del tema una miqueta. Se va comentar entre petit comitè certes coses i al final, claro, el Consell Rector té que prendre la determinació entre tots d'acceptar i aprovar aquesta setmana de festes que acaben les festes de 7 dilluns, clar, assassina.
3: Bueno, pues
4: hi ha consens total, és consens total, sí, sí, sí.
3: Soc de l'opinió que també s'hagueren pogut variar les dates en aquestes festes de maig, no? Perquè van parecer un poc embolicades, no? I per què no se pot acabar el dia de Sant Pasqual, que era diumenge, no? Bueno, pues ara s'acaba el dia de Sant Pasqual encara que siga dilluns.
4: Sí, bueno, és total variar una miqueta l'entorn de lo que són les festes, de que acaben sempre en diumenge. Ja hi ha hagut pobles com Almassora, les últimes eleccions van acabar en dissabte i el diumenge el van dedicar per a fer eleccions generals de municipals. I així en Vila-real pues, vam decidir d'això, de que les festes, com cauen dilluns, Sant Pasqual, pues, que s'acaben ese mateix dia i tindre el resto de setmana per a que els polítics facin la seva setmana electoral.
3: Electoral, clar que sí. Encara és prompte, estem a prou de temps, però intuïm sí. Que l'ofrena, la foguera, serà el dia d'abans, com sempre, encara que caiga en diumenge.
4: Sí, crec que sí. Totes aquestes coses no les hem parlat encara, però bueno, si seguim la tradició habitual de tots els anys, sí, el dia del diumenge, dia 16 serà el dia de la foguera i el dia de l'ofrena, i és un dia normal per a tots, perquè enguany pues, com ens cobrem diumenge. Pues, els canvis a tots ens afecten una miqueta, i la tradició i les coses normals les portem sempre a lo anormal en seguida, però bueno, és tot habituar-se que al final serà una setmana més que, com la de qualsevol any.
3: I a l'haver dos dilluns hi han dos xulles?
4: No. Que la gent estigui tranquil·la, que fa, no sé si va ser el 2011, sí que va ser la guaixina, va haver una xulla diferent, una segon xulla diferent. Enguany no, enguany no. La xulla serà el dilluns que toca, serà el dilluns dins de la setmana festera, a la seva elaboració de l'allioli, però aquest dilluns serà un dilluns atípic on només farem la honra al patró per ser la festa major i fer missa i professó i s'acaba les festes. El que no sabem encara, sí, el castell també el farem i la mateixa nit segurament, però això falta per comentar-ho encara.
3: Uh-huh. Alguna cosa més que vulga destacar-nos d'esta decisió de consens?
4: No, de moment encara no. Estem ahí preparant les festes de setembre, que és el que verdaderament ens interessa, perquè això, com diu aquell, partit a partit i dia a dia. I ara ens toca les festes de setembre i ens hem de preocupar de que isca tot el millor possible i tindre tota la setmana de setembre preparada. I després per a maig pues ja ho agarrarem d'una altra manera.
3: I què ens pot avançar de setembre?
4: No, de setembre no podem avançar res. Està tot... Nosaltres el tema de la Junta de Festes està tot programat. No n'hi ha cap novetat. Els concerts estan ja publicitats, se van presentar en gener. A lo millor hi ha alguna novetat que no te la puc dir perquè no la sabem encara, Raül, així n'ha de clar. Però segurament avui o demà mos es girarà públic, perquè com som els dubtos no t'ho puc comentar certament, el tema d'espectacles. Mm-hmm. I després el tema dels bous està tot solucionat, el tema dels jugants de cultura també, o sigui que no n'hi haurà moltes novetats ara en setembre i està tota la setmana de fet pràcticament completa i programada i preparada perquè comenci.
3: Pues ja veuen, i estem a 13, 14, estem avui del mes de... a 14, ahir va ser 13 dilluns, a 14 de juliol, el dia de l'Espanya-França, i ja ho tenen tot preparat per a setembre i confirmat que les festes de maig seran del 10 al 10 del 2027. Toni Carmona Montero, president de la Junta de Festa, gràcies per compartir-lo amb els oients de Copa i donamos el com i el per què.
4: Gràcies a tu, Raül. Un abraç.
3: El que seria el raonament.
0: El raonament, que ja el tenim ahí. Moltes gràcies, Raül. I són dos dilluns que tindrem per a la festa de Sant Pasqual la setmana que ve, però no doble xulla. En un momentet anem a entrar i a viatjar fins al port de Castelló, però abans ja saps que aquesta setmana tenim especial mundial, però també una actualitat esportiva i dos notícies importants que han arribat per a dos dels principals equips de la província en el Villarreal. Renovació del de la Vilavella de Pau Navarro fins a 2031, un any més que prolonga la seva vinculació com a groguet, i fitxatge en el Club Deportivo Castellón. Arriba un porter, Amir Saipi, internacional per Kosovo, que ha jugat en competicions europees, procedent del Lugano. Esperem que li vagi molt bé ahí en l'equip entrenat per Pablo Hernández. En un momentet, en més actualitat, així en COPE Castellón.
5: Herrera en COPE.
6: Castellón y Vinaròs.
5: Estar informado.
0: Así estem, así continuem. Salutacions d'Alberto Marco. Fins a la una que te acompanyem en aquest espai a nivell provincial on en un momentet anem a conèixer tot el que prepara l'autoritat portuària de Castelló, el Port Castelló, de cara a aquest estiu en clau cultural, lúdica, festiva i molt més. Tot això en la prèvia d'un dia on l'Agència Estatal de Meteorologia ja ens avisa que es presenta en altes temperatures, una pujada de les màximes que pot ser notable al prelitoral de l'extrem sud de Castelló. Ja indiquen que les temperatures seran significativament elevades a tota la província, exceptuant les zones altes de l'interior i al litoral. Per això, en les hores centrals del dia, concretament entre la 1 i les 9, a l'interior sud de Castelló s'activarà l'avís taronja, mentre que el resta de la província, entre les 12 i les 9, i s'avisarà groc. En tot cas, demà, de nou, altes temperatures, les que s'esperen, així, a la província de Castelló. En un moment, anem en tot el que vos mostramos el port de Castelló.
7: Me hace falta reformar el baño. Quiero algo actual, cambiar la bañera por un buen plato de ducha, algo con estilo y que sea práctico.
8: Lo que te hace falta es Fustecma.
9: Fustecma, el mejor aliado para la reforma del hogar y local comercial. En Fustecma diseñamos, fabricamos, solucionamos. Ven a vernos a Polígono Industrial Avilabella, calle Moncofa 4 o entra en fustecma.com.
10: Descubre la nueva tienda de muebles Albani totalmente renovada, con más de 6.000 metros de exposición. Aprovecha las rebajas con hasta un 30% de descuento. Encontrarás lo que estás buscando para tu hogar con un diseño y calidad que te sorprenderán. Aprovechate de las rebajas y transforma tu casa. Transporte y montaje gratuitos y proyectos a medida. Albani, tu tienda de muebles para Castellón y provincia. Y albanízate.
6: Hay outfits que no se buscan. Te están esperando en las rebajas de Salera. Este verano ven y encuentra tu look ideal entre las ofertas más veraniegas. Y ya que estás, quédate a disfrutar del ocio, nuestra restauración internacional y todo lo bueno y fresquito que trae esta temporada. Porque en Salera somos así, muy top, como tú.
11: Atención, atención, Castellón y provincia. Aviso importante de Casman Electrodomésticos para este verano. Si no quieres pasar calor, escucha esto. Ventiladores de techo por tan solo 35 euros. Sí, sí, has oído bien. Solo 35 euros. Ventiladores silenciosos de bajo consumo y con aspas retráctiles. En Casmani.
12: Sí, sí, sí. Casmani, sí.
13: Mediodía.
14: COPE Castellón y COPE Vinaroz.
13: Estar informado.
0: Ya estamos dentro del mes de julio, un mes de julio con mucha actividad, y si hay un punto que no para y que pues tenemos poder, disfrute de todo tipo, para la familia, solitario, con música, con humor, con gastronomía, con artesanía y con mucho más, pues es ese puerto de oportunidades, ese Port Castelló que se abre a la ciudad, a la provincia, y de qué manera lo ha hecho en estos meses veraniegos. Rubén Ibáñez, presidente, ¿qué tal? Muy buenas.
15: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Porque ahí tenemos la fachada marítima de Port Castelló, que ya está más que preparada para ser ese gran punto de encuentro, de ocio, cultura y de disfrute durante todo el verano para las familias de Castellón y también para sus visitantes. ¿Cuál está siendo la estrategia del puerto para esta temporada estival?
15: Bueno, pues fundamentalmente la misma que hemos llevado durante todo el año, ¿no? Y es acercar a las familias al puerto de Castellón como un lugar clave a la hora de poderse divertir, de poderse disfrutar y de poder vivir y convivir, ¿no? Nosotros queremos que el puerto de Castellón lo que venga a ser es un verdadero reflejo de experiencias, ¿no? Para todas las edades, y por eso, pues bueno, el verano es una oportunidad perfecta para cumplir este propósito que nosotros tenemos dentro del puerto de Castellón.
0: Ya ha arrancado en esta primera quincena, donde la oferta va más enfocada al público familiar y también especialmente a los más pequeños de la casa. ¿Qué actividades han programado para estos días?
15: Sí, pues efectivamente ya arrancamos con un evento institucional de primer orden, como es el 7 de julio, los premios Faro, ¿vale? Y después, inmediatamente, el día 9 ya, tenemos nuestro ciclo de cine de verano al aire libre, y lo acompañaremos el día 10 de julio con actividades infantiles aquí en el Muelle de Costa, para que de alguna forma pues los más pequeños también puedan disfrutar, dentro de nuestra filosofía familiar, de esta fachada marítima y de la zona del Muelle de Costa, ¿no? Yo creo que es un enclave perfecto para poder desarrollar estas actividades.
0: Aunque el plato fuerte lo vamos a tener ya en pocos días, ahí con grandes eventos, con dinamización turística que va a llegar a esa fachada marítima de Port Castelló, porque por un lado vamos a tener los conciertos del Son Festival, pero por el otro la gastronomía y la artesanía que llegará de nuevo con el Sol Market.
15: Sí, efectivamente, pues son ya dos citas en el calendario a tener muy en cuenta cuando empieza el mes de julio, ¿no? Es una quincena del mes de julio pues que viene muy fuerte desde el punto de vista de la música, pero también desde el punto de vista, como decías, de la gastronomía y el ocio con el Sol Market. El Sol Market el año pasado fue nuestra primera experiencia, estamos ya en segundo año, el Son Festival ya está consolidado. Y arranca el 17 de julio hasta el 8 de agosto en la zona del Club Náutico, más de 11 conciertos, y de alguna forma ya es un referente musical y cultural aquí en el puerto de Castellón. Y después Sol Market, que también compagina prácticamente las mismas fechas, del 17 de julio al 9 de agosto, y lo que pretendemos es, pues eso, es abrir nuestro puerto a potenciar el comercio, la hostelería local, y todo lo que es aquello que mantenga viva la llama del puerto de Castellón.
0: Rubén Ibáñez, muchísimas gracias.
15: Pues muchas gracias a vosotros.
0: Gracias, Rubén. Perportamos tote que está, ya ven, programación mes que extensa, cultural, festiva, lúdica, que tenim ahí a Port Castelló, ese puerto de oportunidades. 3 minuts per arribar a la 1, on seguirà així el mediodia COPE, amb Pilar García de la Granja. Abans l'última hora, què passa? Perquè ja es coneixen els primers horaris de la Lliga, de tant de primera com de segona divisió, com diem, d'eixa jornada que debutarà el Villarreal, com també el Castelló, i el primer partit oficial de futbol de Lliga el tindrem amb el Castelló com a protagonista. Concretament, visitarà el Sanse, el filial de la Real Societat, el divendres 14 d'agost a les 8:30 de la vesprada. I ese partit que servirà per a obrir la Lliga, esa Liga Hypermotion en segona divisió. Un Castelló que, per cert, que ha fitxat a nou porter Amir Saipi, internacional per Kosovo. I també coneix en la seva estrena el Villarreal Club de Futbol. Ja sabíem que debutava el Sardinero front al Racing de Santander i concretament ja té horari, que serà el diumenge 16 d'agost a les 5 de la vesprada, en el primer dels tres partits que tindrà fora, després ja a l'Atlético Madrid, diumenge 23 també a les 5, mentre que a la vez seran divendres 26 d'agost ahir a Mendizorroza, a les 9:30 de la nit. Així no arriben els horaris del futbol. Ara arribem a la una, seguís Pilar García de la Granja amb el seu i el nostre Mediodía Copé.
12: Producimos química en Castellón para que los productos que usas día a día tengan una vida más duradera y así prolongar la del planeta. Avanzamos inspirados por ti, concienciados de que cada acción cuenta y comprometidos en reducir emisiones para un desarrollo respetuoso con el medio ambiente y las personas. V, nuestras acciones de hoy transforman el mañana.
16: Este verano, Toras te espera con su Museo Ferroviario y el Museo Antonio Ponz. Descubre su historia, su patrimonio y la esencia de un pueblo acogedor. Disfruta de su hotel, bares y restaurantes, de la piscina municipal y del entorno natural del embalse de Camarillas. Toras, en el Alto Palancia. Cultura, naturaleza y tradición.
17: Tu concesionario Lexus Castellón te ofrece las últimas tendencias en moda con Begoña Campos. Todos los lunes en COPE más Castellón sigue las últimas tendencias con Lexus Castellón.
18: El 18 de julio en Oropesa del Mar no te puedes perder el tributo al rey del pop. 18 de julio a las 11 de la noche en la Plaza Mallorca. Morro de Gos, tributo a Michael Jackson. Entrada gratuita. Más de 500.000 personas ya lo han visto. No te pierdas el tributo al rey del pop. Concejalía de Turismo, Ayuntamiento de Oropesa del Mar.
19: En Funeraria Magdalena llevamos más de 50 años acompañando a las familias de la provincia de Castellón que deciden confiar en nosotros en momentos tan delicados. Nuestra prioridad es adaptarnos a sus deseos y necesidades. Estamos a su disposición las 24 horas del día en el 964 25 30 50. Funeraria Magdalena. Delicadeza, respeto y confianza.
20: Es la una de la tarde, son las 12 en las Islas Canarias.
21: Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
22: Estar informado.
20: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esto es Mediodía COPE. Hoy es 14 de julio y tenemos una noticia de última hora. Porque ya sabes que ni un solo día sin su afán, el hermano de Pedro Sánchez ha sido condenado por prevaricación administrativa a 9 años de inhabilitación. ¿Esto qué es? Pues mira, el delito de prevaricación administrativa consiste en que una autoridad, un funcionario público, dicta una resolución arbitraria, ¿verdad? A sabiendas de que es injusta. ¿Qué avala la sentencia que acabamos de conocer? Bueno, la resolución acredita la existencia de un plan para beneficiar al hermano del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez. Y se trata además de la tercera sentencia condenatoria en lo que llevamos de año de una persona cercana al presidente del gobierno. Primero fue el exfiscal general del Estado, Álvaro Ortiz. Después el segundo secretario de organización del Partido Socialista y exministro de Transportes, José Luis Ábalos. Y ahora el hermano del presidente del gobierno, David Sánchez Castejón. En un minuto te vamos a dar todos los detalles, pero quédate con el titular. Condenado por prevaricación, el hermano del presidente del gobierno a 9 años de inhabilitación, tanto para cargo público como para empleo público. Y condenado también Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la Diputación de Badajoz y ex número uno del Partido Socialista en Extremadura, a 18 años de inhabilitación para cargo o puesto público. Mientras tanto, ¿dónde está el presidente del gobierno? Te preguntarás, pues mira, en París. ¿Y qué se le ha perdido en París? Pues desde anoche se reúnen los países amigos de Ucrania para la reconstrucción. De hecho, esta mañana estaba junto al presidente Macron en el desfile por el 14 de julio, porque hoy, que se juega el España-Francia, es también el Día Nacional de Francia. Veremos qué es lo que sucede esta noche en el partido. Están pasando más cosas, por ejemplo, indignación generalizada y popular ante las declaraciones de la exdirectora general de la Agencia Tributaria ayer en la Comisión de Investigación del Senado por el caso Zapatero.
1: Que no salte, no me lo puedo creer.
2: Yo me pasa lo mismo que a usted, no me lo puedo creer. Si ha ocurrido, pues es un lamentable error.
20: Es Soledad Fernández, cesada, dimitida o lo que sea, porque no se han dado explicaciones hace 6 días. Fíjate qué cosas pasan. Julito Martínez, presente en 38 empresas o sociedades, un alquiler de 60.000 euros al mes en el barrio Salamanca de Madrid, 3 años sin hacer la declaración del IRPF y en Hacienda no se enteran. Claro, le hemos preguntado a Francisco de la Torre, inspector de Hacienda, si esto es muy normal.
22: Lo que ha ocurrido no es normal. Cuando un contribuyente que está obligado a presentar la declaración de la renta no la presenta, esto lo detecta la agencia tributaria y evidentemente lo primero que se hace es un requerimiento para que presente esta declaración de renta. Evidentemente, bueno, pues esto no es un caso normal y es un tanto inexplicable.
20: De todo ello hablamos ahora, pero te recuerdo 9 años de inhabilitación a David Sánchez Castejón, el hermano del presidente del gobierno, por prevaricación en su enchufe en la Diputación de Badajoz. Titulares.
23: Pilar García de la Granja.
21: Mediodía COPE.
20: Lorena Fernández, buenas tardes. Tenemos más de las cloacas del PSOE.
24: La UCO confirma al juez Pedraz que el partido pagó más de 43.000 euros a Leire Díez a través del ex vicepresidente de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías, y del exabogado de Coldo García, Ismael Oliver. Precisamente el magistrado ha citado a este letrado y al actual gerente del PSOE el próximo 9 de septiembre.
20: Condenas por delitos sexuales.
24: Crecieron en 2025 un 1% en adultos, un 6% en menores de edad. Los delitos más frecuentes entre la población adulta son los relacionados con la seguridad vial, las lesiones y los hurtos.
20: AP7.
24: La autopista del Mediterráneo podría volver a ser de pago tras 5 años libre de peajes. Salvador Illa asegura que es necesario para frenar la saturación y la alta siniestralidad en la vía en el tramo catalán.
20: Y con Movistar, toda la información del Mundial. José Luis Corrochano, buenas tardes.
25: Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
20: Buenas tardes. España-Francia por un puesto en la final del Mundial.
25: El partido es en Dallas a las 9 de la noche con el recuerdo de las semifinales de la Eurocopa en la que ganó España y con el cartel de favorita bailando entre las dos selecciones. Vamos primero con las noticias de España. Miguel Ángel Díaz.
26: En juego la opción de que España juegue el domingo la segunda final de un Mundial de su historia. Los 26 a disposición de De La Fuente. La duda en el 11 es quién cerrará el centro del campo, si Fabián, Pedri o Mikel Merino. Va a pitar el salvadoreño Iván Barton. Más de 7.000 aficionados españoles en las gradas del estadio de Dallas. Vamos a vestir de blanco con pantalón rojo. La federación ha invitado a todos los campeones del mundo en 2010 a presenciar el partido. No todos acudirán a verlo.
25: Y ahora noticias de la Francia de Kylian Mbappé. José Manuel Oliva.
27: Hotel de concentración de Francia aquí en el centro de Dallas. Algunos curiosos alrededor de él. Amanece aquí en la ciudad que va a albergar la semifinal de esta noche. En Francia solo hay una duda en lo deportivo. Si Tchouaméni va a ser titular o no en el partido de esta noche. El centrocampista del Real Madrid se ha recuperado de unos problemas en los aductores. Se perdió el partido de octavos y de cuartos de Francia y llega muy justo a este partido. En principio sí sería de la partida en el 11 francés.
25: Desde las 7, Pilar, lo cuenta todo el tiempo de juego.
20: Gracias, Corro.
28: Da igual donde estés.
29: Da igual cómo lo vivas.
30: Cuando juega la selección, todos estamos en el mismo sitio.
31: En la misma jugada.
32: En el mismo latido. Y cuando todo eso fluye.
33: Cuando todo eso llega.
32: Entonces sí. Entonces somos una.
34: Somos uno.
35: Somos uno.
36: Movistar, la red oficial de nuestra selección.
20: Sigues en Mediodía COPE.
23: Mediodía.
21: COPE más Castellón.
23: Estar informado.
0: Y así continúen. Salutaciones de Alberto Marco, que junta a Raúl Puchol, Quique Rodríguez, Sol Boys, María Gelo, todo el equipo y toda la familia que formen part de COPE en la provincia de Castelló. Este me encanta, Chena, que es dimarts 14 de juliol, en el que estem contant les hores per a poder viure, patir, disfrutar i esperar celebrar i ser part de la selecció espanyola a la final del Mundial, que ja saps que podrà seguir així a tiempo de juego, també moltes pantalles gegants al voltant de tota la província. En ta casa també ho pots gaudir en família, igual que fins a les 2 pots gaudir d'aquest espai que tancarem el nostre Cera Cope Castellón, o també es ficarem guapos amines museros, també coneixerem el poder de la paraula i la no paraula amb Belén Castellino, però que en un momentet anem a començar, que ja tenim per ací amb Carla Nebot, alcaldessa de Betxí, perquè n'hi ha novetats respecte al Pequelar, i ja sabem que esa lluita la té molt present l'alcaldessa de la localitat veïna d'ací dels nostres estudis de COPE Castellón. Però abans, com sempre, aquestes hores de la mà d'Utersa, concessionari Renault a Vila-Rally Castelló, toca fer una ullada com es presenta l'actualitat d'aquest dia, d'aquest 14 de juliol, i ho fem a la pàgina web de castellinformación.com. El seu principal titular ens indica: la Policia Nacional incorpora 32 agentes en pràctiques a les comissaries de Castellón i Vila-Real. Benvinguts siguen. Tot això i molt més a castellinformación.com. En quant a l'horatge, a Bamet, la xarxa a la província de la comunitat ens indica que les màximes estan en 36 graus a Sorita, 34 a Forcall. Però volem veure com es presenta la previsió, que indica altes temperatures, especialment per demà dimecres. Agència Estatal de Meteorologia, Isabel Escribano, què tal? Buenas tardes.
3: Buenas tardes. Esta tarde en Castellón las temperaturas máximas no variarán, con valores de 30 grados en Vinaroz y 33 en Castellón de la Plana. Los cielos van a estar poco nubosos, con intervalos de nubes bajas en el litoral y con vientos que van a soplar de sureste. Serán flojos y moderados en zonas altas del interior norte. Mañana las temperaturas mínimas no variarán, salvo ligeros ascensos en el interior, y las máximas irán en ascenso. Será de forma notable en el prelitoral del extremo sur. Las temperaturas serán significativamente elevadas, salvo en zonas altas del interior y en el litoral. Las mínimas rondarán 24 grados en Castellón de la Plana y también en Vinaroz, y las máximas alcanzarán 32 grados en Vinaroz y 35 en Castellón de la Plana, con cielos que estarán poco nubosos, con nubes altas y con vientos que soplarán flojos de dirección variable, cambiando a sureste durante las horas centrales del día. Es una información de AEMET.
0: Agència Estatal de Meteorologia, i a la nostra pàgina web cope.es/castellón, on ja saps que pots tornar a escoltar en format podcast els nostres programes especials, també informatius, aquest mateix magazine una vegada finalitza. També pots estar informat 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, i en aquests moments, en aquests principals titulars: nace Mar Nostra, los pueblos de Castellón se unen para salvar su costa, com hem escoltat per començar aquest programa. També abans hem escoltat: enfermeras valencianas a la fuga, no nos sentimos valoradas y de momento intención de volver no tengo. Y en Sports apuntem que el Castellón refuerza su portería con el internacional Amir Saipi. A això i molt més a la nostra pàgina web en cope.es/castellón, on hem repassat l'actualitat de la mà d'Utersa, concessionari Renault, a Vila-Real i a Castelló.
4: Cope más Castellón.
23: Estar informado.
0: Una idea, y es momento de analizar actualidad que arriba desde Betxí, y que Raúl, no sé cómo tenim a la alcaldesa de contenta, enfadada o en cara reivindicativa en el Pequelar.
5: Ahí les va a producir una noticia, la persona que ho va anunciar estaba contenta y a mí me va a entrar molta tristor. ¿Por qué? Perquè vaig pensar tot el temps que s'ha perdut en avançar una infraestructura necessària com un tribunal superior acaba de donar la raó a l'Ajuntament de Betxí. Moltes vegades hem parlat de Pequelar i moltes vegades s'ha posat histèrica, tal qual. O sigui, s'ha alterat moltíssim l'alcaldessa de Betxí parlant d'este assumpte, que va acabar duent els tribunals a la Conselleria d'Educació. Els ha donat la raó i ara hi ha que reprendre el que es va paralitzar per part de la Conselleria d'Educació, i és adequar a les noves circumstàncies el que és un parvulari, Pequelar, que té 40 o 50 anys, ja he perdut el compte. Carla Nebot i Nebot, alcaldessa de Betxí, que visita els nostres estudis, gràcies per fer-lo, i anava a donar-li enhorabona, però és que a mi va donar molta pena.
6: Bueno, jo crec que sí, que n'hi ha que donar-li enhorabona, perquè crec que ha sigut una lluita, crec que de valent. Crec que hem estat ahí al peu del canó, hem estat lluitant per el que creiem que era necessari per a tots els xiquets i les xiquetes de Betxí. I clar que també té una part de tristor, no? Perquè, com tu dius, algo que haguem pogut adelantar és que estaríem ja quasi per l'any que ve acabant el nou Pequelar. O sea, l'any que ve segurament a lo millor haguera pogut estar acabat i els xiquets hagueren entrat a l'escola de 0 a 3 anys, hagueren anat ahir se no ho peque, ara això no ho tindrem. I això és la llàstima, però crec que podem estar contents, perquè quan un lluita per el que creu que té raó, per el que creu que és necessari, que és urgent i que va millorar la qualitat de vida dels veïns i les veïnes, crec que podem estar molt orgullosos. I això no és un... Jo ja crec que això ja no va de política, va de guanyar els veïns i les veïnes de Betxí.
5: Tot això va començar una reunió en València en el conseller que vostè va eixir indignada.
6: Sí, així és. Bueno, en el conseller no, en infraestructures, perquè el senyor conseller mai me va atendre, va voler atendre. De fet, vaig parlar amb ell en un acte a Magdalena que el vaig enganxar a Xina de refiló. El vaig enganxar i vaig voler parlar amb ell i me va facilitar el telèfon del seu assessor, l'assessor el meu, tal, te cridarem per tindre una reunió. El senyor conseller se'n va anar a un altre, ja sabem que ja no està de conseller d'Educació, i mai va arribar i s'ha reunió. Me va derivar a infraestructures en la persona que jo vaig parlar, a la setmana següent va dimitir. Així que imagina la indignació, la ràbia, la impotència que tens damunt, no sols ja perquè hagin paralitzat el projecte, sinó perquè ni t'atenguen. Perquè no tinguen ni la mínima cordialitat d'atendre els alcaldes, els que ells se suposa que ens representen a la Generalitat, que ens representen a tots, sigues del partit que siguen, ens representen a tots, i que no tinguen aquesta decència d'atendre un assumpte tan important. Pues això té indigna, té ràbia, i per això, com tu dius, moltes vegades quan sempre parlem d'este tema, pues saps que jo sempre me posava molt a la defensiva, molt un poquet agressiva, però perquè veia coses o situacions que crec que no eren raonables.
5: S'havia posat damunt de la taula motius polítics, i això és així perquè estava aprovat el Pequelar, i si m'equivoque vostè com a alcaldessa ens corregís, però clar, com vostè és de Compromís i ho havia aprovat una administració que en educació estava a Compromís, per el motiu que sigui, quan entra el Partit Popular a governar, paralitza algunes obres. Estos dies estem sabent sentències, ha passat el mateix a Borriol, on governa Compromís, i hi havia previst un institut de secundària, crec que era, que ara també els ha donat la raó, i el cas també de Pequelar. Però per arribar a este punt, vostès han tingut que buscar una assessoria jurídica. Sí. I han tingut que enfrontar-se a una administració superior perquè els donaren la raó.
6: Sí, així és. Tens que buscar pues un gabinet d'advocats, és així, és la realitat. Tens que manejar, no llamant els advocats que n'hi ha darrere, sinó inclús m'he manejat jo, s'han manejat regidors, s'han manejat gent dins del nostre partit per aconseguir documentació, informació, i hem treballat de valent. Per això crec que podem estar molt orgullosos també, perquè vam poder trobar un document que deia que una vegada ja estava el PP governant a finals de setembre, si no recordo mal, del 29 de setembre del 23, van signar ells mateixos ja governant, van fiscalitzar els diners per a Pequelar, o sigui, estava tot correcte. O sigui, no entenem este xir de guió, de pel·lícula que va passar, perquè ja t'he dit que van fiscalitzar ells ja. O sigui, no és que entrem a governar i ho parem tot, no, fiscalitzem, està tot correcte. Hisenda, tenim el paper d'Hisenda de la Conselleria, que diu ja que estava tot correcte en les assignacions que li tocaven a Pequelar per al 24, 25, 26 i 27. Per tant, quan va arribar aquest expedient de lesivitat, ens van quedar un poc paralitzats, no? Perquè ells mateixos, així mateix dient algo que havien fiscalitzat. O sigui, que no, ja no parlem llevant de la Conselleria d'Educació, fiscalització de la Conselleria, o sigui, fiscalització de la Generalitat havia dit que estava correcte. Però això ha sigut feina de buscar, de demanar documentació, de treballar, i s'han posat molts entrebancs, la veritat és que sí. Molta documentació, no han complit ni els plaços dels 3 mesos per entregar-la. S'ha tingut que anar a altres vies administratives, com en Conselleria d'Educació no enviava la informació, doncs anàvem per la Conselleria d'Hisenda, perquè sabíem que tot se tenia que fiscalitzar i volíem saber si havia arribat a aquest punt. I efectivament, el senyor Rovira, en el seu departament, en la seva conselleria, va dir que estava correcte. Per tant, i és molt trist, tindre que enfrontar-te a l'administració que se suposa que representa a tots els valencians i les valencianes. És molt trist tindre que enfrontar-te a ells per una decisió, i com tu has dit, en aquest cas va ser política totalment.
5: Ara diu un nom, Rovira, que és el que era conseller d'Educació, quan ho paralitza. I és Rovira, sent conseller d'Hisenda, el que diu que efectivament sí que n'hi havia partida pressupostària per fer un col·legi que ell mateixa, un col·legi, un parvulari, que ell mateixa havia paralitzat.
6: Sí, no té, és que no té, no té no. trellat, no té, caus, no té cap ni peus, Raül. És algo que crec que quan la gent ho parles o ho comentes i ho expliques bé, deixant de banda el tema polític, no s'entén. No s'entén.
5: Bueno, Pequelar és un edifici vell que hi ha que adesentar-lo. Ara, quin és el procés? Tenim també buscar-se un abogat perquè garantitzi tot el procés o ja l'administració pública té el seu mateix calendari?
6: Se suposa que ells ara poden recurrir la sentència. Jo m'espere que la recurrisquen ja, te ho dic sincerament, me sabria mal, però és que espere que inclús conselleria recurrisca perquè no llevan la de Betxí, són totes les que la justícia ha dit que estaven correctes i se tenen que fer, i la veritat és que crec o espere que a lo millor això no passe, tinc un poquet ahí, eixa espineta que crec que a lo millor no passarà, però bueno, venint ja d'aquesta conselleria d'educació, encara que ara ja no estiga Rovira al capdavant, pues bueno, la senyora que tenim ara també al capdavant, la qual tampoc mateix se li ha demanat reunió des de fa molts mesos per a que visite Pequelari, tampoc hem tingut resposta. Per tant, bueno, ells ara poden recurrir, tenen 15 dies per a recurrir, no sé si ho faran o no. Jo crec i espero que no ho facin perquè els xiquets i les xiquetes se mereixen a l'escola, i el que es diu la sentència és que tenen que posar aquests diners en el nou any vinent, en el nou pressupost, per a que aquesta escola siga realitat. Mm. Ho diu així en la sentència del Tribunal Superior. Per tant, esperem que siga així, que no tinguem que lluitar més. Perquè jo crec que en aquesta sentència queda clar la necessitat, i queda clar que les coses sí que es fan bé i no es fan il·legalment, com alguns diuen o ens diuen que fem les coses il·legalment.
5: Doncs esta és la notícia, i este és el com i el perquè que ens està contant Carla Nebot Nebot, l'alcaldessa de Betxí. En quin minut i resultat estem d'obres? Perquè cada dia veiem un vídeo diferent d'una zanja de no sé què.
6: Pues la veritat és que les tenim prou avançades. Pues tenim el mirador, que va prou avançat. A més, hem pogut comprovar des d'ací, sí, des de l'estudi de Copi, que es veu el mirador de Sant Antoni. I això que el dia avui no acompanya molt, però crec que la pròxima visita igual vinc ací, Raül, a veure des de dalt com es veu, perquè té que ser en el dia despejat, té que ser meravellós per el mirador des d'ací del vostre estudi. Van molt avançades, van molt bé. Serà un joc en clau, serà un projecte que marcarà la diferència. Sant Antoni ja marcava la diferència, jo que tinc que dir. La nostra muntanyeta ja és un punt emblemàtic i ara encara ho serà més.
5: Però per a setembre estarà acabat ja?
6: No.
5: Per si acaso ho inauguren festes.
6: No, per a festes no. Jo crec que parlem ja de final, principi d'any.
5: Per a Sant Antoni.
6: Sí, ojalà el tinguem per a Sant Antoni. Sí. Va molt bé, però és veritat que són obres complicades. Parlem de que n'hi ha que pujar tot el material a una muntanyeta, que tots els que fem la romeria sabem que pujar a aquesta muntanyeta costa molt. Costa molt, és molt empinar. Per tant, és veritat que tenim ahí, pues, esa xicoteta, pues, que sempre costa, no? El pujar el material no és tan accessible, no? Com si fora una obra en una plaça del poble o una obra pues, més urbana que a l'exterior, però va molt bé, tu ja ho has pogut comprovar, ho hem vist. Tenim aquesta obra, tenim el frontó, que està en marxa, que per a final d'any estarà també acabat. Van molt bé les obres, molt contents, perquè és una obra que a més és una demanda històrica dels veïns i les veïnes de Betxí. Està ja en marxa. Jo crec que en breu ja començarem a veure, pues ara, claro, se veu, pues, la part de demolició, que no és tan bonica, no pareix que no veig, és que no s'avança, però que en breu començarem a veure com va això més ràpid, i que serà un projecte, per això, que esperem amb moltes, moltes ganes. Per altra part, bueno, això és el frontó polifuncional on fem tots els actes, el que serà el nou frontó per a jugar a frontenis, i també es podrà jugar a pilota valenciana, el tindrem ara en la zona on tenim pues això, tenim el gimnàs a l'aire lliure, tenim el rocòdrom, el parkour, tenim la calistènia, tenim el pump track, pues allà anirà el nou frontó, que està també ara en obres, que esperem també, pues, tindre'l, jo crec que per a setembre o octubre estarà acabat ja, poder inaugurar i fer alguna partideta, fer alguna cosa important, perquè tenim també un campió de frontó per parelles en Betxí, un xicuelo jove que ha sigut campió d'Espanya per parelles, i bueno, ja vam parlar en ell per poder fer alguna activitat xula bonica, i que es puga també reenganxar aquest club de frontanis que tenim a Betxí, que s'ha anat perdent, i tindrem aquest frontó també, que això estan les obres molt avançades, i bé, tenim també les obres del casc antic, que estem adoquinant el carrer Sant Pere, Sant Roc, Trinitat, que bé, el Trinitat ja el tenim, plataforma única, continuem... el carrer és per als veïns i les veïnes, i més en el casc antic, per a la nostra gent gran, que puga caminar tranquil·la i segura per el casc antic. I bé, Raül, així nas tenim les obres, més o menys.
5: Pues per acabar, els hi va fer.
6: Pues els Ibaces, pues mira, els Ibaces els tenim, a falta del frontó que entra dins de l'últim Ibaces, tenim el resto pues, acabats, finalitzats i estem justificant, i ara ha vingut la nova sorpresa de conselleria.
5: Vaja.
6: Perquè, claro, vam tindre la d'educació i ara tenim la nova sorpresa. Resulta que estan ja en procés d'aprovar els pressupostos, a dates d'avui que estem a juliol, encara no estan aprovats, però bueno, s'han presentat ja. Què passa? Que s'han donat compte, o no sé què els ha passat al PP, que els Ibaces l'any passat van ser bianuals. Sempre havien sigut anuals, ara passen a ser bianuals per dos anys. Ha arribat una carta dels Ibaces que teníem 10 dies per alegar, vam presentar les al·legacions el divendres, on ens minoraven la quantia amb una resolució firme de l'any passat, on ens dient els diners que ens donaven. Enguany ha arribat una carta dient que per temes pressupostaris no n'hi ha diners, mos rebaixen els diners i a Betxí li lleven uns 85.000 euros dels Ibaces. No ho entenem, estan justificats.
5: Però els projectes estaven
6: fets ja. Sí, fets, adjudicats, amb una resolució firme, que això compromet a la conselleria, compromet a la conselleria a que si són bianuals en els pròxims pressupostos tu tens que tindre aquests diners preparats. És una resolució firme.
5: O sigui, el juzgat torna Betxí?
6: Veurem a veure on hi són les al·legacions, però si no ho evitarem. Al juzgat demanarem una reclamació, o sigui, demanarem també per patrimonial el que faci falta. Però si tenim que anar, anirem. No poden jugar aixina amb els pobles, perquè no parlem de Betxillevant, parlem de tots els pobles que tenen i bases. Molt important. O sigui, no és que hagin deixat penjats a governar qui governa, no, han deixat penjats a tots. O sigui, a governar qui governa han deixat penjats a tot el món. Per tant, a Betxí són sobre els 85.000 euros de baixada de pressupost i ens diuen ara que tenim que ajustar el projecte als diners de menys. Però si els projectes ja estan executats, firmats i se van adjudicar l'any passat amb una resolució firme. Què fem ara, senyors? Això no té tampoc triat, per tant, hem dit saber que l'art de costat i ara pues, tinc que, com tu dius, enfadar-me, no, Raül, en el tema dels Ibaces. No està clar, hem fet ja les al·legacions i ara esperarem la contestació de part de conselleria i de l'Ibace a veure quina és i a partir d'ahí pues, prendrem les mesures que calga.
5: Doncs estarem també pendents d'això. Carla Nebón de Boda, alcaldessa de Betxí, gràcies per compartir amb els veïns de COPE les seues preocupacions i els seus projectes.
6: Moltes gràcies, Raül, per obrir-nos sempre les portes d'ací de la vostra casa.
5: I esperem anar un dia a fer un programa des del Mirador, quan estiga. Tindrem que esperar-nos al mes de gener, allí en el rotllo. I
6: per supost, saps que seràs el primer, tranquil.
5: El fa l'ullet i totes aquestes coses.
6: Seràs el primer en vindre.
0: Esperem poder visitar-lo ben prontet. En un moment, també, més qüestions.
23: Mediodia.
18: COPE más Castellón.
23: Estar informado.
4: Port Castelló, el motor que nos mueve. Es la gran puerta logística que conecta nuestra economía y nuestras empresas con el mundo y es también tu punto de encuentro. Disfruta de la mejor gastronomía, el ocio y la brisa del Mediterráneo en nuestra plaza del mar y nuestro muelle de costa. Port Castelló, liderando el futuro.
7: A veces, grande es inmenso. Pero a veces grande es solo grande y es justo lo que necesitas. Dacia Bigster, gran maletero, gran techo solar, gran motor híbrido y a un precio pequeño. Dacia Bigster, pruébalo.
18: Te esperamos en Autersa, tu concesionario Dacia en Castellón y Villarreal.
8: Cuando las palabras no bastan, el respeto, la dignidad y el acompañamiento se vuelven esenciales. Remsa presenta el Tanatorio Crematorio de Vinaroz, ubicado en la calle Delta de Alebra 57. Un espacio concebido para honrar cada vida con calma y humanidad. Velatorios, crematorio y oratorio multiconfesional, pensados para estar cerca cuando más se necesita. Remsa, siempre al lado de las personas.
18: Campaña de abonos del Villarreal Club de Fútbol. Hasta el 18 de julio renueva tu abono, la Liga o Champions.
1: online o en taquillas del estadio. Más información y renovaciones online en villarrealcf.es. Seguim amb tu.
2: Poble, informació diària dels municipis els ofereix la millor informació de la província de Castelló en www.revistapoble.net. I en la revista Poble de juliol a agost descobrim quin va ser el primer cotxe de Villarreal i qui va ser el seu propietari. A més, tota la informació sobre el nou Villarreal de Champions i també Indalecio Bonet, Luis Melchor i Anna Montoliu, Acudim, les graduacions dels centres educatius, són notícia aquest juliol a agost. Poble, 30 amb Chantú.
9: Me hace falta cambiar la cocina, que sea más espaciosa, con mucha luz, que me haga estar a gusto.
10: Lo que te hace falta es Fustecma. Fly me to the
11: moon. Fustecma, el mejor aliado para la reforma del hogar y local comercial. En Fustecma diseñamos, fabricamos, solucionamos. Ven a vernos a Polígono Industrial Avilabella, calle Moncofa 4 o entra en fustecma.com.
12: Estás escuchando las emisoras COPE.